0: la graciosa, la vida es más sabrosa.
1: No, no, no, no. Els teus artistes preferits. Els teus artistes preferits.

0: teus artistes preferits sonen als 40.
1: Me faltes tu.
0: 40, 40. Si sona als 40, és un èxit. Als 40.

Escrivint versos d'enyor per la que fa que el meu amor cremi més del que havia cremat mai abans. I ara baixo per les rambles i deixaré els carrers amples. No sé on vaig, però sé...

0: Editors de Bages i Vic. Quadis Múnich. Per què triar?
1: En Hipoyagán llegan las rebajas que jamás olvidarás. Colchón de matrimonio estelar de 135 por 190, antes 179 euros, ahora por solo 159 euros. Ven a tu tienda Hipoyagán más cercana o compra online en hipoyagán.com.
2: Detrás de todo postre hay un gran secreto.
3: Y es que en Mardel tenemos la receta para que disfrutes de todos los momentos de la forma más dulce.
2: Mardel, dulces de leche, alfajores...
3: En tus postres o como snack a cualquier hora.
2: Entra en dulcedelechemardel.com y descúbrelo.
4: La inserció laboral de persones amb risc d'exclusió és feina de tots. Col·labora comprant a les botigues de moda d'Outlet Social Palafolls. També hi som a Premià de Dalt i Blanes. Productes amb descomptes del 30 al 70%. Entra a outletsocial.org i a Instagram.
5: La platja del Bogatell de Barcelona tornarà a ser el centre absolut de les festes de la Mercè amb els 40. Divendres 25 de setembre. Vine a viure els concerts de Saxeni. Miqui Núñez. Buhos. I l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca. Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
6: Col·labora amb Vista Òptica, Hard Rock Café Barcelona i Dulce de Leche Alfajores Mardel.
7: La informació de la teva ciutat és a la teva emissora dels 40. Tria-la ja a l'app dels 40 i no et perdis els millors plans de la teva emissora preferida. Els 40. Sempre a prop teu. 93.9.

de Barcelona tornarà a ser el centre absolut de les festes de la Mercè amb els 40. Divendres 25 de setembre. Vine a viure els concerts de Sexe.

0: versió de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca. L'estiu és tu. Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
1: Patrocinen ESIC University i el restaurant del Gran Casino Costa Brava. I col·labora el Nitbus d'AMB.
0: 93.9.

0: al costat de Juan Magán i Omar Montes. I avui estic millor, cal dir, eh? És que, mare meva, jo si no dormo estic fatal, eh? Ahir és que tot el dia era com, no pot ser de veritat, Laia, eh? O sigui, què m'està passant? Que torpe, no? Doncs ara ja estem millor per aquí, en aquest matí, en aquest dimecres, dia 19, al costat d'aquest taller Lavi i també de la nostra meravellosa Ariana Grande.
1: Els 40. Els 40. Laia Partida.
0: Que d'escoltar Ayer la vi, m'ha vingut la imatge de l'Ariana quan els VMAs es va posar a ballar Living la vida loca. També podria ballar d'aquesta manera la cançó de Juan.

0: amb aquest cara de cul de Naina i de Jules i una cançó que li agrada moltíssim al Pau, que ja està per aquí per l'estudi dels 40. Bon dia.
1: Què tal? Estan cantant a tope,
0: I amb cara de son, que tens cara de son, Pau, encara.
1: Home, és que jo soc molt de tarda.
0: És de tarda, sí. Doncs continuem per aquí. I si passes per Carreques, ja et dic jo que ens pillaràs a mi i al Pau ballant aquesta cançó. Dai, dai, de la Shakira i el Burna Boy.

0: L'una de fet, aquest insuperable, que em recorda moltíssim quan aquest Fercho va venir amb nosaltres als 40 Music Awards del 2024 i me'n recordo de veure la seva actuació i va ser com, això és real, de veritat, eh? Vaig intentar també anar al concert d'aquest Fercho, doncs que va venir fa uns mesos, fa el mes passat, aquí a Barcelona i va ser com, no, impossible, si me'n vaig a vacances. No passa res, Laia, gafe, totalment, sempre.
1: El so més nou. Els 40.
0: Aquí he vist moltes vegades i tinc la sort d'haver-ho fet. És aquest Álvaro de Luna.

Born This Way, cançó del 2011 d'aquesta Lady Gaga. Un tema que es va fer només en 10 minuts al piano i va batre rècords al vendre un milió de còpies en menys d'una setmana. Un tema també inspirat en la música disco dels 70 i una cançó que ens enamora avui dia, el 2026, com també aquesta, La Graciosa. La Graciosa.

tots els teus èxits. Són molts anys de grans èxits, de cançons que hem cantat, hem ballat. Una ràdio que forma part de la teva història, la que hem creat junts. I en l'any del nostre 60è aniversari, no parem de créixer. Segons dades de l'últim estudi general de mitjans, als 40 sumem 8.000 oients més, fins als 332.000 a tot Catalunya. Catalunya. Gràcies per triar-nos cada dia, per pujar el volum i fer-nos bategar més fort que mai. 332.000 gràcies. Els 40, tots els èxits. Els40.cat. Connecta amb els 40. 93.9.

0: graciosa, la vida es más sabrosa.
1: La vida és més sabrosa al costat d'aquests dos, de Quevedo i Elvis Crespo, i tot just m'enviaven un missatge des d'Andorra, un dels grans fans de Quevedo, es diu Mario, i m'ha fet molta il·lusió, des d'Andorra. Per Catalunya i Andorra, aquí connectadíssim amb tots els èxits, i també amb un que és molt especial per la meva germana, perquè li flipa aquesta cançó de la Jennifer López, per tancar aquest hora, aquest que es diu On the Floor.
2: Els 40. Els 40. Laia Partida.
1: També en breus, a les 11, parlem del Petito, el número 1 d'aquesta setmana, amb Ana Mena i Lola Índigo.

0: És que fa molta gràcia, no m'acostumo encara a estar aquí a l'estudi del carrer Cas, donant el carrer directament. I saps què passa? Que quan apareixen números 1 com aquest petitó A, de la Lola Índigo, també Ana Mena, en aquesta nova hora de les 11, doncs jo em poso a ballar i jo crec que ja estic perdent la vergonya. També de poder cantar a tope aquest tema, Robin Lenei, amb Love Me Not.
1: Als 40... Laia Partida.
0: I no pateixis que seguirem ballant també al costat de la cintura d'Álvaro Soler o en unos años de Depol, para pujar el volum.

nova versió d'aquest estiu, aquest tutu, turú, al costat de la Paula Cubs. Quina sorpresa, me'n recordo quan vaig veure el vídeo a través de xarxes, que va ser com, no m'ho puc creure, Sutherland i Paula Cubs. I és moment també d'escoltar aquesta Taylor Swift amb el seu Opa Life. T'imagines també amb un remix de la Taylor Swift fent el tu-tu-turu? Seria brutal.

0: Dràcula del febrer d'aquest 2026 amb el remix de la Jenny. I és que ha batut rècords, a convertir-se la cançó d'una artista femenina més reproduïdes a plataformes com Spotify aquest 2026. I és que això va succeir gràcies a que Kevin Parker li va enviar un missatge, van fer videotrucades per Zoom i després ja es van trobar a l'estudi per portar-nos aquest Dràcula. També et porto això, Leiva.
1: Als 40.
0: Laia Paulina. Amb Terriblemente Cruel.

0: El do it yourself està bé.
1: Rutines de skincare també.
2: O els dubtosos tutorials de com fer milions sense moure't del sofà.
3: Però a TikTok hi ha molt més. Segueix-nos i descobreix tot el que t'oferim als 40. Aquí posem els èxits. 40. Tots els èxits. Els 40.

Daddy Yankee amb la Bizarrap Music Session. Amb Bizarrap. I per aquí és moment d'acompanyar-te amb You're Beautiful. Ens posem sentimentals per també escoltar de 12 una mica d'Ayer la Vida.

0: versió d'aquest 2026. Omar Montes, amb Juan Magán. I ja hem arribat al migdia, eh? Des de les 10 aquí, connectadíssima amb tu, amb tots els èxits, i també amb el Juan Magán, doncs, que també ha portat un remix aquest any, aquest estiu, aquest juliol, de Rayos de Sol, al costat del creador de la Morocha, Lucra. Sí, sí, una cosa espectacular, com aquesta que arriba. Te decimos amb Mr. Know It All.
1: Els 40. Els 40. Laia Partida.
0: I Juan Magán es regala somriures, però nosaltres també es regalem temes com els que arribaran d'Ardos.

Això que estàvem escoltant i que vam valorar el nostre present. També les festes, l'amor, l'estiu, tot aquest conjunt. I també valorem moltíssim tot el que hem viscut amb Dai Dai, de Shakira. També Born a Boy, això que escoltem ara mateix i que diem Let's Go en diferents idiomes.

0: al clar, eh? No tiene sentido. I és que és veritat, eh? Jo penso igual que aquest BL, amb aquest tema que ens ha fet ballar en qualsevol cas de la nostra vida en aquests darrers mesos. I és que és veritat, no? Si ens estimem tant, si estem tan junts, com que no som parella? Jo soc de les persones que si m'he enamorat a primera vista i el dia següent sóc la teva parella. Doncs aquesta també parla d'enamorar-se fàcilment. Aquesta Olivia Dean amb So Easy, To Fall In Love.
1: Escolta ja les cançons noves. Els 40.

0: i Elvis Crespo, i aquests que ens conviden a marxar cap a la Graciosa. Escolta.
1: Te veo en la Graciosa. En la Graciosa la vida es más sabrosa.
0: Això és com una invitació de l'aniversari del col·le. Jo no l'he rebuda, eh? Em posaré trista, perquè estem a 19 d'agost i a mi Elvis Crespo m'ha enviat una invitació per anar a la Graciosa? Doncs encara no. Però jo et convido a quedar-te per aquí pels 40, una hora més amb el Bad Romance de la Lady Gaga i, òbviament, amb el número d'aquesta setmana, el Petit O.A.

molts anys de grans èxits, de cançons que hem cantat, hem ballat. Una ràdio que forma part de la teva història, la que hem creat junts. I en l'any del nostre 60è aniversari, no parem de créixer. Segons dades de l'últim estudi general de mitjans, als 40 sumem 8.000 oients més, fins als 332.000 a tot Catalunya. Catalunya. Gràcies per triar-nos cada dia, per pujar el volum i fer-nos bategar més fort que mai. 332.000 gràcies. Els 40, tots els èxits. Encara en dius Twitter o ja dius X? O ja dius X? X, X. Tant se val com ho diguis, però segueix-nos. Els 40.

0: Cançó d'amor, cançó per ballar, Petitó a Ana Mena i Lola Índigo, en aquesta nova hora de la una. Són el número 1 de la nostra llista, també són les número 1 elles. Lola Índigo, per exemple, perquè a Fui Girola l'ha dedicat unes paraules d'amor superboniques a la seva parella. A Io Juan, també, per el seu combat a la velada. Ha dit que s'ha esforçat moltíssim, que han sigut mesos molt difícils. I doncs són missatges molt bonics que ha donat Lola Índigo.
1: Els 40. Els 40. Laia Partida.
0: I sabeu qui ha canviat les lletres de les seves cançons perquè també està molt enamorada de la seva parella de fa 11 anys? Doncs el seu Ricky, aquesta Ariana Grande.

La cançó de l'estiu dels 40 ens ha portat una altra vegada a Oques Grasses el 2016, però amb les veus de Naina i Jules. Es diu Cara de Cul, eh? Diu, em vaig vist amb cara de cul i no m'ha avisat ningú. Potser em passa a mi, eh? Quan jo tinc cara de dormida, és com, jo no ho sento, però jo sé que la gent me fa veient amb cara de dormida. Jo sé si estic rescatant alguna persona que s'ha aixecat a la una, a rescato per escoltar aquesta Taylor Swift amb Opalite.

Dime dónde estás. Álvaro de Luna, amb aquesta novetat. ¿Dónde estás? Lo lamento. I no només escoltem aquesta cançó d'amor que diu Dime dónde estás, eh? Abans ho volia todo contigo i ara està buscant, doncs, aquella persona de qui està enamorat. Teníem a Álvaro de Luna i és moment de portar-te a una institució. Es recorda a les nits d'aquest estiu 2025.

0: el batxatón de la L, Lola Índigo i Lucho Reca, o el batxatón de la P, perquè tu ets el Pau García i jo sóc la Partis, la Laia Partida, no? Mare meva, ens han fet budó aquesta setmana, eh? O sigui, estem fatal. Jo abans m'estava rient de dir, baixar el què, Pau? És que era una cosa que dic, però què estàs dient, Laia? De veritat, he de marxar ja. Jo crec que toca fer amics ja, de veritat.
1: Sí, perquè no baixin el volum, eh?
0: No baixeu, no baixeu.
2: Els 40. Els 40. Laia Partida.
0: Ens veiem demà a les 10. I us deixo molt happy.

Què sona aquest Ayer la vida del Juan Magán i Omar Montes? És la reversió d'aquest any 2026 del Bailando por ahí del 2012, la cançó original, però ara amb Omar Montes. Aquesta setmana des de la cinquena posició de la llista més important de tot el país. Va, que així comencem aquesta hora de les dues. Espero que estiguis més que bé. I és que en res, encantem i ballem a tope el ritme de Flowers de la Miley Cyrus. I tot i que sigui dimecres, doncs també viurem un diumenge sense drama de la mà dels

0: també ens anirem amb el Lux de la Rosalia. Aquest Relíquia sonarà per aquí, pels 40, per la ràdio dels èxits.
1: Els 40. Tots els èxits, tot l'estiu.
0: Va, que així comencem aquesta hora de les dues. Ara amb la Riven Laney, que arriba des de Chicago i amb aquest to R&B i soul, i és la pujada més forta d'aquesta setmana. Des del 30 fins la 24, aquest Love Me Not.

0: Que ve sent aquest borró casset del Maluma, del seu Pretty Boy Dirty Boy del 2015, el seu àlbum, que ho va patar moltíssim. El recuperàvem en aquesta tarda de dimecres, en aquest migdia, potser ja són les dues, no? I ara és per aquí el Dai Dai de Shakira i Barna Boy, també el Flowers de Miley Cyrus, però abans arriba el diumenge sense drama dels Catarràs.
1: Els 40. Pau Garcia.
2: Ja comença a fer-se clar.

És una noche d'Ali Yorgaki, del seu àlbum col·laboratiu La Ciutat, que va patar moltíssim, però ara han emprès camins per separat. I va, que anés per aquí l'eufòria de la Lorino, també la Villa de Ryan Castro i Capo, però abans sonava per aquí pels 40, Dràcula, de Tame Impala i Jenny.

bé sona aquest Need You Now del 2009, un tema clar, perquè no té un altre nom que tema clar. I en res, la graciosa, la que doy el Elvis Crespo, o també Te Confieso, del De Pol, així que jo a tu no desconnectaria d'aquí, dels 40.

Barcelona, 93.9. Són molts anys de grans èxits, de cançons que hem cantat, hem ballat. Una ràdio que forma part de la teva història, la que hem creat junts. I en l'any del nostre 60è aniversari, no parem de créixer. Segons dades de l'últim estudi general de mitjans, als 40 sumem 8.000 oients més fins als 332.000 a tot Catalunya. Catalunya. Gràcies per triar-nos cada dia, per pujar el volum i fer-nos bategar més fort que mai. 332.000 gràcies. Als 40, tots els èxits.

0: la graciosa, la vida es más sabrosa.
1: Que sona la graciosa, de Quevedo i Elvis Crespo, i és que és una d'aquestes cançons d'aquest estiu 2026. I en res, en Puchu, també Petito, Adana Mena i Lola Indigo, que jo també diria que és una d'aquestes cançons, i a més que ho demostra, perquè és el número 1 d'aquesta setmana. En res, comencem amb ella, i també el Mr. Noviro del Teddy Swims, o la Nita i el seu Envolver. Abans, Stronger.
2: Els 40. Pau García.

0: que de Sonorio entren Amena i Lola Índigo en aquest petitó que aquesta setmana està regnant la llista més important de tot el país, el del 40 a l'1, gràcies als teus vots. Veurem què passa dissabte amb l'Òscar Martínez a partir de les 10 del matí. Va, que així comencem aquesta nova hora, l'hora de les 3, i ahir sonarà en Res per aquí aquesta artistassa. I és que en Res ens anem al 2018 amb el seu El mal querer i aquest Malamente. Sonarà ni més ni menys que la Rosalía. I també ens posarem una mica melancòlics amb aquest So Easy to Fall in Love de la Olivia Dean, del seu darrer àlbum que es diu The Arts of Loving. I si vols ballar una mica, doncs també ho farem amb Hugel i aquest Jamaican Bam Bam.
1: Els 40, tots els èxits, tot l'estiu.
0: Però abans arriba el Teddy Swims, amb això que es diu Mr. Know It All, que passarà amb el seu The Ugly Tour per Madrid. El vam veure també als 40 Music Awards el passat 2024 i vam al·lucinar, almenys jo, la veritat, tant de bo vingués a Barcelona. Així comencem aquesta hora de les 3. Molt bona tarda.

Que bé sona aquest Malamente de la Rosalía del 2018. I en res, perquè arriba Opalai de la Taylor Swift o també El fin del mundo del Zara Love You. Però abans arriba una cançó que, mira, m'agradaria dedicar a tots els oients dels 40. I és que diu que sou la millor gent del planeta. És el Mamaduixa que ens conquista aquí als 40 en aquest dimecres 19 d'agost. Va, puja el volum.

És l'Olivia Dean i el seu So Easy to Fall in Love, que està de gira amb el seu The Arts of Loving Life, que aquesta setmana ha passat pel Madison Square Garden de Nova York. I va, que no és per aquí, por un pendejo, no sé llora, salut, mi reina, del Manuel Turizo, o també The Reason, però abans arriba el Drake i això que es diu One Dance.

0: Barcelona, 93.9. Tant si ets d'Stories o de Reels,
1: o només dels que t'afaneixen,
0: segueix-nos a Instagram.

0: fer sol.
1: Són molts anys de grans èxits, de cançons que hem cantat, hem ballat. Una ràdio que forma part de la teva història, la que hem creat junts. I en l'any del nostre 60è aniversari, no parem de créixer. Segons dades de l'últim estudi general de mitjans, als 40 sumem 8.000 oients més fins als 332.000 a tot Catalunya. Catalunya. Gràcies per triar-nos cada dia, per pujar el volum i fer-nos bategar més fort que mai. 332.000 gràcies. Als 40, tots els èxits. Una ràdio. 40. Tots els èxits. Als 40.

0: És la Bizarra Music Session 0 de 66 amb el Daddy Yankee. Amb aquesta, doncs, tanquem aquesta hora de les 3 i en res, estrenem la tarda d'aquest dimecres 19 d'agost. Així que jo de tu no desconnectaria perquè en res, ayer la vida Juan Magán i Omar Montes. També Hate That I Made You Love Me de l'Ariana Grande o Malibu del Rosowski. Així que encara queda moltíssima teca, eh?
1: Els 40. Pau García.
0: Abans, cantem i ballem a tope aquesta, Somebody That I Used To Know, de Gotye. Va, puja el volum.

0: Valentina, porta'l UQLL.
1: Connecta amb els 40 a la teva ciutat. Tria la teva emissora a l'app dels 40 i assabenta't dels millors plans, els millors concerts i les darreres tendències. Els 40, sempre a prop teu. Totes les novetats, la llista dels 40, entrevistes, concursos, els40.cat, el web dels 40 en català.

0: És Ayer la vida, Juan Magán i Omar Montes, la reversió d'aquest any 2026 de la cançó original que es diu Bailando por ahí, que és del 2012. Va, que així comencem aquesta nova tarda, aquesta nova hora. Ja portem dues hores al peu del canó amb tots els èxits. Són ja les 4 de la tarda i ara és per aquí The Paul o també Imagine Dragons.
1: Els 40. Els 40. Pau Garcia.
0: Però abans arriba ella, és l'Ariana Grande, és el hit de I Made You Love Me, que està de gira amb el seu The Eternal Sunshine Tour, que l'altre dia va passar per Londres. Molt bona tarda.

0: canto.
1: Que són aquest cara de cul de Naina i Jules. És el supercat de la setmana d'aquí als 40. És la cançó més important en català. I va, que no és clavadito, també Dai Dai. Però abans ens anem cap al 2013, aquest Demons, The Imagine Dragons, del seu àlbum Night Visions.

és Dime Dónde Estás, de l'Álvaro de Luna. És un avançament del seu proper àlbum, que es dirà Azulejos, i sortirà un cop hagi acabat aquest estiu. I bacanes per aquí el The Weeknd amb el seu temacle Blinding Lights, o també el End of Beginning i el Joe, i també el Bombay i moltíssims més. Però abans, arriba la Sia. I és que en aquesta tarda de dimecres recuperem aquest Unstoppable.

Barcelona, 93.9. Són molts anys de grans èxits, de cançons que hem cantat, hem ballat. Una ràdio que forma part de la teva història, la que hem creat junts. I en l'any del nostre 60è aniversari, no parem de créixer. Segons dades de l'últim estudi general de mitjans, als 40 sumem 8.000 oients més, fins als 332.000 a tot Catalunya. Catalunya. Gràcies per triar-nos cada dia, per pujar el volum i fer-nos bategar més fort que mai. 332.000 gràcies. Els 40, tots els èxits. Assabenta't de tot a els40.cat, el portal dels 40 en català.

0: que ve sona la graciosa de Quevedo i Elvis Crespo aquesta setmana des de la segona posició de la llista més important de tot el país, el del 40 al 1. Va, que així acabem aquesta hora de les 4, però no et preocupis perquè en res, comencem l'hora de les 5 amb el Petito, Adana Mena i Lola Índigo, també Love Me Not de la Raven Laney i moltíssims més com el Rau Alejandro, el Romeo Santos i Prince Royce i ara la Beyoncé i el seu Crazy in Love, així que no desconnectis.
1: Els 40. Pau García.

0: Ya y Aida, de Carglass. Como especialistas en lunas, siempre te ofrecemos el mejor servicio. Por eso, puedes pedir tu cita directamente en Carglass, por teléfono o en nuestra web. Así de fácil. Además, te ayudamos con los papeles del seguro.
1: Carglass cambia, Carglass repara.
2: Hay tres cosas imprescindibles para hacer este mes. Relajarte en la piscina, quedar con amigos y renovar tu casa con las ofertas de Leroy Merlin. Porque es tiempo de hacer hogar, ahora tienes hasta un 20% de descuento para pintar, renovar tu cocina, tus muebles de jardín. Solo hasta el 24 de agosto. Aprovecha los últimos días.
3: ¿Qué, qué? ¿De qué me vale que me des un buen precio si luego no me ofreces un buen servicio? Pues ¿sabes qué? Yo me voy a la Mutua.
4: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
3: ¿Qué? Vente a la Mutua.
4: Condiciones en Mutua.es.
5: Barcelona, 93.9.
6: Ho sents? Deixa't portar pels llums, la música i el bus metropolità. Compta amb nosaltres perquè et portem al cor de la festa. 24 línies i una flota de busos elèctrics i híbrids per moure't de manera sostenible i segura. Tria on vols passar la nit. El Nitbus de l'AMB t'hi porta. Direxis Tuxal, AMB Bus Metropolità.
7: En Hipogegant llegan las rebajas que jamás olvidarás. Sofá Relax 3 plazas Calmón de 180 centímetros de ancho y 3 posiciones. Antes 495 euros, ahora 429. Ven a tu tienda Hipogegant más cercana o compra online en hipogegant.com.
8: Del 4 al 6 de setembre arriba l'Extreme Barcelona, l'esdeveniment d'esports urbans més gran d'Europa.
9: Nou esports, competicions internacionals i els millors esportistes del món.
8: Skate, BMX, scooter, breakdance, bàsquet 3x3, street football, tot en un sol lloc.
9: 3 dies de pura bogeria urbana i el preu el poses tu, perquè és gratis. Sí, entrada lliure.
8: Prepara't per viure l'esdeveniment de l'any al Parc del Fòrum.
10: Encara pagues cada visita al veterinari? Això s'ha acabat. Ha arribat Canitas, la seguretat social de la teva mascota. Per només 22,90 € al mes ho tens tot inclòs. Sí, tot. Sense carències, sense copagaments, sense límits. Fes-te soci ara a canites.com. La revolució veterinària ja és aquí.
11: La platja del Bogatell de Barcelona tornarà a ser el centre absolut de les festes de la Mercè amb els 40. Divendres 25 de setembre. Vine a viure els concerts de Saxeni, Miqui Núñez, Buhos i l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca. Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
12: Patrocinen Salcosta, Baricentro i Eurofitness.
13: Encara en dius Twitter o ja dius X? O ja dius X? Tant se val com ho diguis, però segueix-nos.
14: Els 40.

Que bé sona la unió entre Anna Mena i Lola Índigo en aquest petitó A com a número 1 de la llista més important de tot el país. Veurem què passa dissabte. Així comencem aquesta darrera hora que ens queda. Soc en Pau Garcia i encantadíssim d'acompanyar-te amb tots els èxits com els Dardos de Romeo Santos i Pink Royce o ara la Raven Lanell. Arriba des de Chicago i trepitja ben fort amb aquest Love Me Not. És la pujada més forta aquesta setmana, pujant 6 posicions, de la 30 fins a la 24. Va, molt bona tarda.

0: És Charlie Black i el seu Get You a Party Animal, que el va treure el 2016 amb el seu àlbum Latina Party. I ara és per aquí Mi Refe, del BLA Omi on the Drums, o també Opalite, de Taylor Swift. Però abans arribar al Marcos, que avui actuarà al Camp Nou abans del partit del Barça, i no podrà faltar aquest tema, clar. Això que sona per aquí pels 40 es diu Festuc.
1: Als 40. Pau García.

És Dràcula, de Tame Impala i Geni. Espero que estiguis més que bé, perquè en res, la perla de la Rosalia, del darrer projecte de l'artistassa de la Rosalia, que es diu Lux. I en res va també Mare Mujer, del Zetangana. Mira, quina coincidència, eh? Ens anem ara al 2017.

0: Vols guanyar un iPhone? Hola, sóc el Sergi Sánchez i Can 40, el programa de música en català dels 40, marxa de vacances aquest mes d'agost, però durant tot aquest temps...
1: No em revis el ventilador.
0: Tu pots aconseguir un dels iPhone que regalem. Què has de fer? Ens segueixes a Instagram i publiques una història amb una de les cançons d'aquest estiu. El ventilador, de banda Neon, Búhos i Mon DJ. Si ets un dels dos guanyadors, el premi te l'entregaran els protagonistes de la cançó el 25 de setembre als 40 Poble Mercè. Va, afanya't, participa! Barcelona, 93.9.
2: 19a Mataró camina per l'Alzheimer diumenge 4 d'octubre.
3: Inscriu-te als punts habituals i a l'estand que trobaràs a Mataró Park fins al 3 d'octubre a matarocamina.cat.
2: Adults 10 euros i menors de 12 anys 5 euros.
3: Amb el suport de Mataró Park.
4: Buena entrada en la Champions de los Seminuevos, ¿vale?
5: Gran ambientazo, mano.
4: Una pasada, todo listo para un gran encuentro en Ocasión Plus. Primer acercamiento, estudia la jugada. Entra en el área, se la ha chiqueado sobre la línea.
5: Qué barbaridad.
4: Increíble, la asistencia ahora tiene que ser clave, ¿eh?
5: Buena venta.
4: Buena venta, buena venta. ¡Ojo! ¡Coche Seminuevo para casa!
5: Ven a por más.
4: Ven a...
6: Ocasión Plus.
7: Del 4 al 6 de setembre arriba l'Extreme Barcelona, l'esdeveniment d'esports urbans més gran d'Europa.
8: Nou esports, competicions internacionals i els millors esportistes del món.
7: Skate, BMX, scooter, breakdance, bàsquet 3x3, street football, tot en un sol lloc.
8: 3 dies de pura bogeria urbana i el preu el poses tu, perquè és gratis. Sí, entrada lliure.
7: Prepara't per viure l'esdeveniment de l'any al Parc del Fòrum.
9: Encara pagues cada visita al veterinari? Això s'ha acabat. Ha arribat Canitas, la seguretat social de la teva mascota. Per només 22,90 € al mes ho tens tot inclòs. Sí, tot. Sense carències, sense copagaments, sense límits. Fes-te soci ara a canites.com. La revolució veterinària ja és aquí.
0: La platja del Bogatell de Barcelona tornarà a ser el centre absolut de les festes de la Mercè amb els 40. Divendres 25 de setembre. Vine a viure els concerts de Sexeni, Miqui Núñez, Búhos i l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca. Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Poble Mercè.
10: Patrocinen Sal Costa, Baricentro i Eurofitness.
0: Encara en dius Twitter o ja dius X? O ja dius X? Tant se val com ho diguis, però segueix-nos.

0: És la Bizarra Music Session número 0 de 66 amb el Daddy Yankee. Amb ells m'acomiado i tanquem aquestes 4 hores de ràdio. Però torno demà des de les 2 i fins a 6 de la tarda. Ara et quedes amb el Jesús Taltavull, que segueix punxant molts més èxits. Abans d'acabar aquesta hora, mira, Infinity 2008. Anem a pujar una mica els ànims. Que vagi molt bé. Adéu-siau.
1: Els 40. Pau García. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó? Si sona els 40, és un èxit. Els 40. Els 40. Tots els èxits. Assabenta't de tot als 40.cat, el portal dels 40 en català.

0: són molts anys de grans èxits, de cançons que hem cantat, que hem ballat. Una ràdio que forma part de la teva història, la que hem creat junts. I en l'any del nostre 60è aniversari, no parem de créixer. Segons dades de l'últim estudi general de mitjans, als 40 sumem 8.000 oients més, fins als 332.000 a tot Catalunya. Catalunya. Gràcies per triar-nos cada dia, per pujar el volum i fer-nos bategar més fort que mai. 332.000 gràcies. Als 40, tots els èxits. Vols conèixer millor els artistes de referència?
1: 40.
0: Hola, sóc el Sergi Sánchez i t'espero cada diumenge amb novetats, amb els protagonistes de la música en català.
1: Cada diumenge, de 6 a 7 de la tarda, Can 40 amb Sergi Sánchez.
0: Ens escoltem a Can 40.

0: Valentina, porta l'ukulele.
1: No podríem viure sense música, però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música. El nostre planeta. Els 40.

0: El do it yourself està bé.
1: Rutines de skincare també.
0: O els dubtosos tutorials de com fer milions sense moure't del sofà. Però a TikTok hi ha molt més. Segueix-nos i descobreix tot el que t'oferim.

viure sense música. Però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música. El nostre planeta. Els 40.cat. El web dels 40 en català.

0: dies que vindran.
1: Vols conèixer millor els artistes de referència?
2: Punt 40.
1: Hola, sóc el Sergi Sánchez i t'espero cada diumenge amb novetats, amb els protagonistes de la música en català.
2: Cada diumenge, de 6 a 7 de la tarda, Can 40 amb Sergi Sánchez.
1: Ens escoltem a Can 40.